0: euros de fiança a Compromís per a exercir l'acusació popular en la causa. Amb estos nous investigats, el president, la vicepresidenta i la secretària d'eixe Consell Rector, que compareixeran el pròxim 21 d'octubre, són ja 18 els que tenen eixa condició en estes diligències des que van ser incoades eixes diligències prèvies el mes de febrer passat. I el ple de les Corts ha guardat el seu inici, amb excepció del grup Vox, que estava absent de l'hemicicle, un minut de silenci per la memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada de la seva llar i que ha mort este dimecres en un hospital. Només ha estat present per part de Vox la presidenta de les Corts, Janos Massó. La resta dels diputats han entrat a la sessió després d'eixe minut de silenci. Per cert, un jutge de València ha paralitzat un desnonament que s'anava a executar avui en Benimàmet, dia en què ha entrat en vigor el decret llei d'habitatge del govern, segons ha informat el sindicat de llogateres. Un decret que estableix, entre altres qüestions, que queden suspesos els desnonaments de persones vulnerables sense alternativa residencial fins al 31 de desembre de 2030 si el propietari és una empresa dedicada a especular amb edificis de vivendes. I la Policia Nacional investiga la mort d'una agent del cos a Alacant, la principal hipòtesi que va ser atropellat pel seu propi vehicle quan va eixir a fer unes gestions.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.

0: Adiós.
1: Gracias.
0: Que
1: adiós,
0: disfrutes adiós. De esta, lo que queda de mañana y ya de tarde de este jueves, al que todavía le queda mucha vida por delante. No se lo va usted a creer esto que le voy a anunciar ahora. Mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en punto en las Islas Canarias, empezará este programa de nuevo. Con el ingeniero Montes que levanta la persiana, con Rafa Latorre, con el resto del equipo, nosotros nos vamos incorporando ya un poco después. Gracias por su confianza, feliz tarde y disfruten ahora de la programación local. Adiós.
2: Bona vesprada. L'acampada per l'habitatge de València ha expressat el seu dolor per la defunció de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada de la seva llar a Madrid, que ha mort este dimecres. Han convocat esta vesprada a les 7:30 un homenatge allí a la mateixa plaça. En un comunicat adverteixen de que no es tracta d'un cas aïllat, sinó de la conseqüència, diuen, d'un model que posa el benefici per davant de les persones. D'altra banda, denuncien públicament les amenaces d'agressió i intents de boicot per part de grups reaccionaris contra el seu espai de protesta que, insisteixen, és legítim i pacífic. I la Unió Llauradora continua amb la seva lluita perquè les marques d'arròs incloguen en els seus envasos l'origen del producte. Ara com ara, segons ha explicat Fernando Durà, arrosser i membre de la Unió, han aconseguit que una d'elles o substituïsca les imatges de falleres dels paquets.
3: Envasar l'arròs a València no significa cultivar-la a València, i el consumidor té dret a saber què està comprant. I exigirem que totes les marques indiquen clarament la procedència.
2: D'altra banda, la Generalitat ha concedit de manera indirecta una subvenció de 4 milions d'euros a la companyia Edwards Life Sciences Technology per al desenvolupament a Montcada de dos projectes vinculats a la seva nova planta de producció de vàlvules cardíaques d'alta tecnologia. I la mostra de fotografia és una indeladana comissariada per la Unió de Periodistes Valencians, que va impulsar el Congrés dels Diputats, ha tornat a l'Horta Sud i des d'avui s'exhibeix al Castell de l'Aquàs dins d'una segona itinerància organitzada per la Mancomunitat. L'exposició es compon de 45 imatges que van captar el dia de la dana i els mesos següents 37 fotoperiodistes de tota Espanya.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Bueno, pues 1:21, vamos ya con Boro Peiró. Boro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Molt bé. De 0 a 10 o...? No sé.
0: De 0 a 10?
1: De 0 a 10, un 9. Un 8.
0: Un 9, perquè no estem nosaltres en l'estudi, veritat?
1: Un 8, un 8.
0: Un 8.
1: No, per això, estic en un 8. Si estigués en l'estudi seria un 6, pelat. Per això. Perquè estem aquí jo, és un 8, un 8, 8,8.
0: Ah...
1: Además, com me mola molt el 8, pues 8,8. Mira que maravilla.
0: Bueno.
1: Vosaltres esteu millor que jo, eh?
0: Sí, la veritat és que sí.
1: Que anava millor.
0: Vosaltres sí. Ja te portarem algo. Encara, de moment encara no hem tastat res.
1: Mel.
0: Mel, sí. Però no tardarem molt. Ara i mitja ens ficarem a tastar totes les varietats que tenim així.
1: I... El meu germà m'està passant fotos d'una falla que està plantant en Gandia. Ai, quina mare que va.
0: Toma ja.
1: Sí, és una cosa així en plan turístic que fan de l'Ajuntament de fa uns anys per ací. És una forma també d'atraure el turisme i tal. Sí, sí, me pareix molt bé. Tota pedra fa paret. Mira, anem a parar en Diego, el de Cavaller FX, a veure si podem, que és el que dispara esta nit. Dispara a Sant Pio, venen de Sant Severo, en Itàlia, disparen a les 23:30 i 23:59, Cavaller FX. Diego, que va disparar fora també, m'ho contava fa temps, si no me'n recordo, en quin país o en on anava a disparar també, però bueno, l'important és que esta nit estan ja el muntatge, que l'horatge acompanya, que és el més important també pels pirotècnics, per la gent, que la gent ho sàpia, Pont de Monte Olivet, se recupera aquell festival internacional de pirotècnia, i venen des de Sant Severo, en Itàlia, els amics de Sant Pio, i ve Cavaller FX, l'amic Diego, i sa mare, evidentment, però bueno, ja m'han ahí més que la mare que va, i esta nit ja està, pólvora. Demà, la professió cívica, tota la història, etc. I és que és tantíssima, tantíssima gent. Bueno, estic en la ràdio, ja, dis per la ràdio. Jo, si tinguera que aixugar-me jo un bancal, que me queden pocs, un bancal de taronges del meu poble, me l'aixugaria, que demà no n'hi ha mascleta. En la plaça d'Ajuntament, segur, me l'aixugaria. Ara, avui, i crec que no fallaré, però bueno. Sí que van a ballar esta vesprà, la mostra de folklore. Van a, no sé a on, però sí que per la plaça d'Ajuntament, però el que me diuen, jo et dic que de moment no n'hi ha ninguna notificació que se suspenga res esta vesprà. Saps que n'hi ha un cant de la senyera en el Saló de Cristal, saps que estàs posant la senyera a l'espasa de Jaume, sabem de sobre que n'hi ha un concert també, com hem repetit moltes vegades, en el Palau de la Música, de l'Orquestra de València, i que està aquest festival, i després de cant i tal i qual, i després aquesta exhibició de ball, aquesta dansa popular, jo crec que sí, però el que me diuen s'anirà tot abans, i demà la professió i demés, doncs anirem tal, els moros i cristians, demà també per la vesprà, demanarem una carta a la delegació del govern, que es garantirà també que tot anava a transcurrir, que anava a respectar el recorregut i demés. I, bueno, pues ja veurem moltíssimes coses. Però per mi l'important d'avui és que és el Festival Internacional de Pirotècnia i que ahí estan els meus amics de Cavaller FX, entre otros, entre dels dos, uno, Cavaller FX. Hola, Diego, com està vostè?
0: Què tal?
2: Hola, bon dia.
1: Anava a dir-te Diego FX. Hola, Diego FX. Què passa, tu? Tenies ganes de muntatge d'estos, no?
2: Sí que tenia ganes, la veritat, però estic molt nerviós.
1: Bueno, però quants anys tens?
2: 23.
1: Entonces... Nerviós, diu.
2: Però
1: tens que estar nerviós.
2: Una cosa, Boro.
1: Tens que estar nerviós sempre.
2: Però Miquele que dispara en Sant Pio té 24.
1: Ostres.
2: La cosa avui va de joves.
0: Es que el futur és dels joves, Diego.
1: Que bonico, tu. Se conegueu els dos? Sí, no?
2: Sí, som molt amics, per això han vingut ells.
1: I em parlo italià, no? O tu t'aclarixes, sí? Un poquet a poquet.
2: Jo capito,
1: ja
2: està. Un pico.
1: Bueno, entonces son...
2: No, pero parlem en llenguatge de pirotecnia. Exactament.
1: 23:30 ellos, 23:59 vosotros, y estan i tot el món que acudisca al Pont de Monte Olivet a disfrutar de dos espectacles xulos, no? Que mos obrissin els italians. Perquè no lo mateix una... Encara que jo sé que tu vas estar tirant una maneta a ell, perquè sou amics i demés, i sé que Cavaller FX va estar en companyia de Sant Pio, però bueno, se notarà, no?, lo que és l'italià, lo que és l'espanyol, el valencià, sí, no?
2: Sí, sobretot perquè ells van a fer lo que ells diuen una apertura que li diuen que és una seqüència.

0: molt dinàmica, de monotirs i de les seues carcasses d'escala de 8 palmeres, i tot el seu estil de tirar de 3 en 3 i després de 2 en 2. El començament, per exemple, el van a fer clàssic napolità en els trons, que sempre tiren uno, després tiren dos, després tres i després cinc. Vull dir que ells van a fer l'estil italià, però adaptat a València, perquè saben que el públic així és molt exigent i que sobretot vol canya.
1: Que xulo, tio.
2: Més bonico. Recuperar això també. Tu és que eres molt nano. Tu no te recordes quan s'hi esperaven dos i tres cas? Tu no te recordes? Què va?
0: Jo sí que me'n recorde de uno,
2: sí que, molt que vas
0: veure
2: sí,
0: la meva abuela, sí, de Martarello, de la grua.
2: Però això ja fa anys.
0: Sí, claro. Sí. Però me'n recorde.
2: Bueno, lo importante es que se va recuperar un poco a poc, Diego. Lo importante es que tenim el Simposio Internacional de Pirotècnia, que per a tu i per al teu amic de Sant Pío i per a tots els pirotècnics és important. Per a tu, en este cas, més que València acollisca algo tan important com aquest Simposio, no?
0: Sí, per a mi, sobretot, és un orgull molt gran, perquè tots els pirotècnics que estan vinguent, m'estan dient que estan vinguent a la meca de la pirotècnia.
2: Qué bonico. Bueno, anem a fer que se senten com en casa, que és lo important. I, me digueres tu algú m'ha contat que te vas a disparar fora, una mascletà?
0: Sí, se n'anem a Finlàndia. Anem a fer una mascleta allí.
2: Què te pareix,
0: Andrea? Per primera vegada.
2: A Finlàndia. Que bonico, tu. I això?
0: Pues això, la història va ser que un xic que és pirotècnic de Finlàndia, també molt jove, va vindre a fer Erasmus a València. Mm. I es coneguem i es fèiem amics i me va dir, allí hi ha un festival de pirotècnia, anem a veure si podem fer una disparadeta xula.
2: Van a flipar.
0: I jo, vale, va, tío. Anem a veure.
2: Allí se fa de nit molt pront i sols tenen que fred i ganes de dormir. Allí treballen molts, així te... mare meua, quan t'aplegui esto ibas a revolucionar aquellos. Mare de Déu.
0: Home, varen vindre els jefes l'altre dia a la fàbrica, varen provar el material i en el primer tros se varen tirar a terra.
2: Mare de Déu, veuràs tu. L'Andrea, la que van enviar allà en Finlàndia, m'ho a mi de cabell FX. Però t'ho dic una cosa. Això és vendre falles, això és vendre festa, això és vendre pólvora, això és vendre València, Diego.
0: Ja ho sé,
2: claro.
0: Ja ho sé, tinc una responsabilitat molt gran, la veritat, perquè sóc l'embaixador de València i seria
2: sí,
0: allí.
2: Home, si vols que siga jo, els diners i els conyos per les ocasions, jo apunto i em vaig amb tu perquè allí, vamos. Este és conya que viure-les allí in situ. Por res, enhorabona per això de Finlàndia, estarem pendents, evidentment, i ja te quedarem quan estigues allí, no cantim en gastos. I que esta nit te vaig a tot molt bé, perquè és moltíssima
0: moltes
2: gent, Diego, la que està, no para de dir-me quin és el millor puesto per a voreu, Boro. No saps la quantitat de gent que m'ho està dient. Dime-ho tu, Diego, quin és el millor puesto per a voreu. Mira que allò està guert, eh? Però bueno, qualsevol puesto és bo.
0: El millor puesto és en el que es veig al Museu i la Ciutat de les Arts i de Ciències, perquè
2: la foto,
0: tant Miquel com jo anem a jugar en el reflexe del blanc dels edificis.
2: Ah, que xulo. El blanc del Reina Sofia, que xulo, tu. Mira, pues ja ho sabem. Una cosa xula. No mos contes més. El que vull que veureu, que vaig a sopar per la contorna i després a les 11:15, 11:30, que hi ha reposicions, 11:30, venen els amics italians així i benvinguts així a València, evidentment, i més de la teva mà, Diego, i un minut i mitja horeta després, vosaltres. Te veig per allí, saps que me vas a veure i se n'hem a trobar segure. Sinó que, allí es veurem.
0: Molt bé.
2: Un abraç, amiga, que vaig a tot molt
0: gràcies,
2: bé.
0: Gràcies, Boro.
2: Tara.
0: Una abraçada.
3: Adéu, Diego, gràcies.
0: Adéu, gràcies.
2: No sé quina és la notícia millor, Andrea, si que tenim dos dispars després de molts anys o que se'n va Cavaller FX a Finlàndia, tu, que maravilla, no?
3: Ja.
2: Yeah. Una mascleta, sí, van a flipar, que ja van a flipar, ja t'ho dic jo, que va, que van a flipar.
3: No.
2: I després que tenim moltíssimes coses aquest fin de setmana, moltíssimes, 8 i 9
3: d'octubre. Vinga, doncs ràpidament.
2: No, que, no cal que t'ho digui, que entren a la vora agenda perquè m'ho queda res 30 segons, però que la gent disfrute i celebre molt este 9 d'octubre i que demà estarem tu i jo per el carrer, que contarem en directe.
3: Clar que sí, com sempre.
2: Que l'ambientió del carro, que vaig a passar per tots els puestos, que demà estarem allí.
3: Demà més, gràcies, Boro. Nosotros despedimos con el mensaje también de AUMSA, esa agencia municipal del alquiler, que ya saben que les ponen todas las facilidades a la hora de alquilar su vivienda, al teléfono 922-2215. Y nos despedimos ya desde aquí, desde Ayora, que en unas horas arranca la feria del primer corte de la miel, que este año cumple esos 25 añazos, este 25 aniversario, una feria única, una de las más importantes de España, que hoy hemos podido conocer de la mano de todos sus vecinos apicultores y todos sus participantes. Vale muchísimo la pena visitar este fin de semana este gran municipio de Valencia. Así que mañana les contamos más. Mañana día 9 de octubre aquí en Más de Uno Valencia. No se lo pierdan. Adiós.
4: Hoy venía pensando en que por fin vuelve la Liga. Y tengo ganas. No sé a vosotros, pero a mí este parón se me ha hecho demasiado largo. Dos fines de semana sin competición con todo lo que ha pasado en el Valencia es demasiado tiempo. Porque sí,

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada. Benvinguts i benvingudes quan són les 2:30 a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui un Comunitat Valenciana en la Onda que no està en l'estudi, que ens n'hem anat directament al Mediterrani. Estem en la Vila Joiosa, amb el mar davant de nosaltres i amb l'activitat del Mundial ja en marxa. Ara els anem a contar, perquè és una imatge que sincerament és difícil de millorar per a fer ràdio. Mireu, és un especial que anem a emetre avui fins les 3 de la vesprada, perquè el que està passant així és igualment especial. Durant estos dies, la Vila Joiosa s'ha

0: convertit en el punt de trobada del Canoe Ocean Racing World Championship 2026, el Mundial de Kayak de Mar, per a que ho entengam. Són al voltant de 810 palistes de 39 països, els millors especialistes del món, reunits així a este municipi, a la Vila Joiosa, a les nostres aigües, i competint en una prova que de seguida coneixerem. Tot això està passant així a casa nostra, a la Comunitat Valenciana, i amb el Mediterrani com a gran protagonista. Avui volem conèixer què hi ha darrere d'un esdeveniment d'aquestes dimensions, com s'organitza un mundial, què significa per a la Vila Joiosa o què suposa també per al Club Nàutic, com és portar fins a 800 esportistes de tot el món. Doncs és el que anem a descobrir en este Mundial de Kayak de Mar, en mitja horeta de ràdio que anem a compartir amb les veus protagonistes. Parlarem amb l'alcalde de la Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, parlarem també amb el president del Club Nàutic de la Vila i també, evidentment, amb el director esportiu del Mundial. Així que primer que res, salude a Marta Llinares, que està així d'anfitriona. Marta, bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada, Begoña.
0: Quina estampa, diria jo, més immillorable la que tenim als nostres ulls, tots aquests caiacs aificats, ben ordenaets, ja a punt. De fet, este matí
1: Més de 800.
0: Hem vingut i ja estàvem fent algunes proves en la mar. La gent, molts curiosos, s'han apropat per aplaudir, per animar a tots els competidors. Competidors entre els quals tenim també vileres.
1: Així és, tenim vilers i vileres. Vilers. Volia dir. Tenim, bueno, a més, bueno, la vigent campiona del món júnior és Andrea Jiménez, que és de la Vila, i demà estarà en la camiseta de la selecció espanyola diferents colors i esperem que revalidant el títol.
0: Sí.
1: També està Sara Mingual i estarà també Pau Sánchez. Bueno, és que tenim un equip molt important de palistes.
0: Molt important. Anem a ficar en situació als oients primer que res, perquè avui, en esta jornada del 8 d'octubre, el que comença oficialment és a les 6 de la vesprada amb eixa desfilada de banderes, no? Serà demà, s'ha decidit que serà demà 9 d'octubre, el dia de la prova important.
1: Sí, el Mundial té una finestra de vent, el Mundial és encara que els tècnics després ens ho contaran, però és una finestra de vent que es dona per a que s'escollisca el dia de la prova que millor condicions climatològiques doni per a que la prova pues siga més segura i també més espectacular i que s'ho passen millor. I a vegades jo crec que combinar tots aquests factors no deu de ser fàcil.
0: No té que ser fàcil.
1: Quan
0: no
1: és de la seguretat ho veu bé, el deportista s'avorrirà.
0: Totalment. Mira, aquí tenim així després farem una pauseta per escoltar uns consells. És l'alcalde de la Vila Joiosa, Marcos Zaragoza. Marcos, molt bona vesprada.
2: Hola, què tal, com esteu?
0: Pues molt bé, així millor no podem estar amb aquestes vistes del Mediterrani i amb aquesta competició, que me pregunte jo com acaba un Mundial de Kayak així a la Vila.
2: Bueno, pues això és el llavor de molta gent, de feina de fa molt temps. No, avui han tingut l'Eurochallenge, la Nes de Televisió. L'Eurochallenge és una competició que es fa en diverses parts del món i és com un campionat que fan per al voltant del món i fa 17 edicions que es fa a la Vila. Pues d'això han anat treballant-s'ho molts presidents del club anteriors a que hi ha ara, també el gerent anterior d'Antoine Ferrer. Jo crec que ha sigut una peça clau per a portar este Mundial ací. Portem 3 anys des que ens van dir que, o 2 anys i pico des que ens van dir que seríem sede, i per això, per molta feina, per molt entusiasme, gent comprometuda, pues el dia, això és es tradueix a tindre un campionat del món i a tindre el tinglau que tenim muntat a la plaça centre, que és important, no?
1: Sí. Com deia l'alcalde, aquesta tradició, no, en el kayak, en l'organització d'events internacionals de kayak, però també hi ha que mirar. L'altre dia ho recordaven, parlant de la trajectòria del Club Nàutic, alcalde, que també és molt important la trajectòria en kayak, en l'esport de kayak, que l'aposta que va fer en el seu moment el Club Nàutic, que pràcticament des de la primera edició del Mundial de Kayak que es va celebrar, la Vila haurà pogut ser seu.
2: La veritat és que va haver un grup de gent que ha apostat molt per aquest tipus de competitiva, per el superesquí, no? La veritat és que, com deies, Marta, no? Eixa trajectòria, eixa esforç continu, eixa, pues, no obstant, tenim que són 14 deportistes d'èlit dins del Club Nàutic de la Vila, no sé, 13, 14, 15. O sigui, denota que tenim un potencial de joves esportistes

0: que això es fa d'un dia no, en el pa, en l'altre, no? És llavors de molt de temps, llavors de molts anys de feina, no? I al final, pues això, pues sorgeix el que sorgeix, un grup comprometut en una disciplina i, bueno, com diria el president, jo crec que tenim, ho dius tu, Marta, abans, no? Tenim que obrir-nos al mar. Nosaltres som un poble de tradició pesquera. Nosaltres hem viscut, no com altres pobles, que han viscut d'esquenes al mar, han viscut de cara a la mar. I ara, pues, tenim que veure-ho d'aquesta manera, però també en altres temes. No sols de feina, no sols de gaudir d'aquest espai natural, sinó d'utilitzar-lo com a espai de zona deportiva, no? I aquests esports són molt amables en el medi ambient.
1: Totalment. També. Quina és l'empremta que esperem que deixi este Mundial d'ací fins al diumenge? Perquè tots aquests dies van a hi haurà competicions, entrenaments. De fet, ara mateix estan entrenant a les nostres vistes.
0: Sí. Volem donar una imatge de poble coherent, de poble amable, de poble enseny, no? En essència. Jo és el que menys vull perdre, que és l'essència com a poble que tenim, no? I això, doncs, podem donar-ho aquí. També podem donar que a Ciutat de Vila no és menester vint d'agost i juliol, que hi ha molta gent, sinó que en gener pots gaudir d'unes platges, d'un entorn, en un entorn ambiental, mediambiental, molt proper per a fer depòs de la mar. No? I en aquest sentit que aquest Mundial ens posarà en el mapa de poder estats d'equips nord-europeus poder venir a gaudir de les nostres costes.
1: Clar, jo crec que hi haurà molta gent dient, clar, jo encara no tinc plan per a este pont, del 9 al 12 tenim ahí un gran pont, què puc fer, què no? Pues vindre a la vila és una d'aquestes opcions, perquè avui fa un dia d'estiu, sí. Estem en octubre, però el que dia, alcalde, al final vens en gener, vens en febrer, sempre hi ha algo que fer a la vila, sí. Ara estem en octubre i la gent està banyant-se a la platja, està, sí, prenent el sol, gaudint d'este Mundial, veure com aquests competidors donen tot de si.
0: Sí, sí. La veritat és que és un pla perfecte, no? Jo crec que la Comunitat Valenciana és increïble, la província d'Alacant també ho és, i la vila, pues, no pot quedar-se enrere, no? Jo crec que som un poble amable, com dia, i segur que si no t'agrada el caiac, acabarà agradant-te este cap de setmana, sí.
1: Jo crec que Marta ja s'ha fet una experta en caiac, eh?
2: No, jo ho veig molt difícil, eh?
0: Sí? Perdona, si m'ho han fet experts de caiac tots.
1: Tots.
0: Jo també apretem.
1: Has après, no?
0: Ha après algo.
2: O va intentar.
0: Ho vaig intentar.
1: Sí?
0: Mantamen uno.
1: I és molt difícil,
0: és
1: no?
0: És difícil.
1: És molt difícil. Què és més difícil? Mantindre's estable, no? Perquè, clar, la mar, ara mateix hi ha algunes oletes.
0: Són molt finetes. I no sé si és per el centre de gravetat o per no sé què, per lo tope que soc, però vamos, que és molt complicat, complicadíssim.
2: Sí, la veritat és que els veus allà a la voreta que pugen tan fàcilment,
1: sí,
2: quan diuen eixida i en seguida estan ja remant, però és molt... Ho fan fàcil, però no és fàcil.
1: Ho fan fàcil, però no ho és.
2: Bueno, per a mi no.
1: No, per a nosaltres que estem veient-ho des de fora, no, veritat, però i més que vegem agafant les canoes, no? I les oles, i em sembla superdifícil, supercomplicat.
0: No, jo vaig fer això dins del moll.
1: Ah, no, mar endins no, no? És el que dèiem, que també les circumstàncies s'han de donar, no?, per a poder fer aquestes competicions de la millor manera.
0: Parlava Marta,
1: possible.
0: Aquesta finestra de vent.
1: Finestra de vent.
0: Perquè les zones són fonamentals perquè surfegen,
1: sí,
0: les zones, no?
1: De fet, ara es veiem que estan aprofitant un llarg recorregut de l'esquerra fins a la dreta, mirant
0: el
1: mar, perquè com el vent de ve de ponent, van deixant-se duent, no? I ahir ells cronometren,
0: sí, sí,
1: i es fan els seus reptes personals, així que sí, sí. Doncs, alcalde, moltíssimes gràcies i a gaudir d'este Mundial del Caiac a la Vila Joiosa.
0: Gràcies sempre a vosaltres per la vostra difusió a aquests actes. Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies, Marc.
1: Si vos sembla, anem a fer una pauseta i anem a buscar el nostre següent convidat, i de seguida els contem més, perquè així a la Vila Joiosa, en este Mundial de Caiac, hi ha molt que contar.
3: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
4: Algo grande está a punto de pasar.

0: En la Fundación Adecco vamos a despedir a todos los enemigos. Y tú puedes unirte. Entra en despediratodos.com.
1: ¿Un sofá nuevo? ¿Otro colchón? ¿Renovar tus muebles? Ahora todo sin IVA. Aprovecha los días sin IVA de Conforama solo del 9 al 12 de octubre. Conforama.
2: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda.
3: Y estàvem dient que este Mundial de Kayak de Mar pues no podia ser possible sense aquest Club Nàutic de la Vila Joiosa. Ens acompanya el seu president, Jaime Llinares. Bona vesprada, Jaime, què tal?
4: Bona vesprada.
3: Quin dia, l'alcalde, quin tinglau tenim així muntat. Jo crec que és la paraula que millor ho defineix.
4: La veritat que, bueno, hem treballat molt en conjunt amb l'Ajuntament i totes les institucions i crec que s'ha quedat espectacular. Ja hem tingut la primera prova.
3: I molt bé, no? A més, molts curiosos que estaven apropant-se aplaudint. Això és el que volem, no? Que la gent s'aprope, que ho visca, que visca aquesta emoció de quan estan eixint i quan es posicionen, que aplaudisquen i que ho observen.
4: Això és el que hem intentat. Des d'un principi vam pensar que lo seu era arrimar la competició al poble. Mm. A mi de la nostra cosa, que és el Club Nàutic, estem en el nostre poble, que sempre han col·laborat molt el Club Nàutic i l'Ajuntament, i hem apropat la competició al poble. Tenim les casetes que és el buc insígnia del nostre poble. Mm. Estem així en l'arena, en la platja, en el passeo, pantalles, calles, deportistes, públic. Mm-hmm. Crec que és una escena espectacular.
3: Un bon oratge immillorable, veritat.
4: Que mos respete, sí. Que no plogo i que tinguen els deportistes un poquet de vent i maror. Mm-hmm. i que és el que li agrada a ells, però és kayak de mar, surf esquí, volen surfejar. Mm-hmm. Volen fer un Darwin, esperem que disfruten ells també.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Bueno, ja que dir, i aprofitem que Jaume estava parlant de les pantalles i de tot el muntatge este, evidentment haver sigut més fàcil en quant a logística deixar el Mundial en el Club Nàutic.
4: Sí,
5: però haver perdut eixa màgia que està tenint per arribar a tot tipus de públic.
4: També és de veres que, Marta, han tingut 800 i pico palistes, o sigui, això ha sigut un rècord per a nosaltres quan han fet les edicions de l'Euro Challenge, campionat d'Espanya o campionat d'Europa, els meus antecessors, i crec que també ha sigut un rècord per la Federació Internacional. Jo crec que en ningú campionat del món han tingut els inscrits que han tingut nosaltres. Uh-huh. O sigui, tampoc haurem cabut en el nostre club. I també el que volien era que això ha passat a vegades, quan s'ha fet un Euro Challenge, pues que ha estat només la gent del club, deportistes, no ha estat no ha estat el poble involucrat del tot. Sí que ha estat involucrat pues els que han estat més al voltant dels deportistes. Uh-huh. Jo crec que Albert Bodut així al passeo, al centre del poble, les cases, pues crec que el públic va estar més arrimat. El que has dit antes, que ha estat el públic a aplaudir quan apleguen, sí. És espectacular.
3: Uh-huh.
4: No, jo crec que així queda...
3: Clar, una cosa és organitzar, com dèiem, una competició nacional, però una altra cosa és un mundial. 810 palistes, 39 països, no sé, Jaime, logística, allotjament, seguretat, circuits, voluntaris, federacions, transport, que és el més difícil de tot?
4: Pues jo crec que el més difícil, bueno, el muntatge, que el muntatge duem pensant-ho un any, des que vaig entrar... Quan vaig entrar jo de president, en junio del 25, pues ja m'ho va dir, pues bueno, ja que organitzar el campionat del món, jo, bueno, pues per començar està bé. Claro, hi havia discussions de si ho fem al club, si ho fem a la platja. Jo des del primer moment vaig dir que no, que lo seu es fer-ho a la platja, perquè que és més complicat, perquè no ho tenim tota... No estàs a casa, estàs desplaçat un poc, però claro que no cabia. Jo el club el veia xucotet. Mm. Perquè el Joan Gordera, el meu company, el que està així currant com un no té nom, la veritat que no té nom, com està fent faena, em va dir la primera vegada, saps quants escrits? I en un Eurochallenge, molts han hagut? La cremés jo crec que 400, i així cap el doble, i diu no, pues n'hi ha que buscar, un altre lloc. I bueno, i quan vaig entrar, també jo vaig entrar, quan vaig entrar vaig parlar amb Marcos, i Marcos també tenia la mateixa idea de trasladar-ho al centre del poble. Uh-huh. I jo crec que queda espectacular.
5: I es podrà seguir, hem de dir que es podrà seguir tota la carrera en streaming.
4: Molt bé. Pues sí,
5: les pantalles que
4: han contratat una empresa de streaming, tenim una empresa que ens ha muntat les pantalles, tenim una pantalla de 8x4 en el pòdium i dos pantalles més petites, també tenim pantalles en l'Hospitality, tenim pantalles així on estem treballant, o sigui que anem a poder continuar tota la prova en streaming, perquè tenim, crec que hi ha 4 drons, hi ha càmeres en la plega, càmeres en l'eixida, esperem que puguem coordinar-ho tot, que estem treballant per això i que isca tot bé i que tot el públic puga seguir en les pantalles que tenim en el centre del poble, en el passeig.
3: Perquè, Jaime, quin és el timing des d'ara mateix fins al diumenge? Com es van a desenvolupar, a quines hores?
4: Bueno, pues esta esprà, a les 6 de l'esprà, tenim la cerimònia inaugural, que així des de la Barbera, i anem a plegar al Censal, on es farà la cerimònia inaugural. És un desfile de banderes, en els cartells, deportistes, és una cosa molt parecida a les Olimpiades, que al final és un campionat del món. Després, el demà divendres, dia 9, anem a fer lo que és la prova de CC1, que és la prova individual, la prova reina. Farem dos eixides, una de femenina a les 13:30 i la masculina a les 14. Ja està programat que l'eixida són a les 13 i a les 14 en direcció de la Vila Campello. El diumenge, el primer tardarà una hora, però bueno, després n'hi ha que tornar a Botot, n'hi ha que trau Botot en el Cronot i Campello, donar gràcies al Cronot i Campello, i després n'hi ha que trau Botot de l'Aulla, carregar-ho en furgonetes, remols, ja en tenim autobusos, i dur Botot una altra vegada, sí, perquè el dissabte tenim la segona prova, que la segona prova és de SS2, que és de dobles, i tenim que fer lo mateix. L'horari el tenim clar, és d'una i mitja, molt aproximat serà d'una i mitja a dos, respectant un poquet per el vent, el maror, a veure quan és dur. Sí que no sabem que a lo millor, si canvia molt el vent, que està molt canviant aquests dies, a lo millor, en vez d'anar a la Vila Campello, fent de campió la vila, i seria veure si una arribada, que la podem veure avui en la Brochal, que també és espectacular. Però per lo menos anem a veure una eixida, que és la del divendres, i el dissabte està un poquet dudós, sabent l'hora de l'eixida, però no sabem si siguen de la Vila Campello o de campió la vila. Jo crec que esta nit possiblement ja ho sabíem.
3: I volem veure ni se podi, com dèiem, els vilers o les vileres,
4: claro,
3: no?
4: Claro,
3: estaria bé.
4: La veritat que
3: bon equip, sí.
4: La veritat que la vila en general té molts bons deportistes, en el kayak hi ha una escola de fa molt temps, hi ha deportistes molt formats, tenim ahí uns campions i campiones que esperem que ens deixin prou medalles en casa.
3: Segur que sí, no?
5: Segur que sí, jo crec que sí, jo crec que el pòdium haurà gent de casa, segur. És important destacar, bueno, pues tota l'organització, per suposat, la gent que vinga este cada setmana a la vila va a veure un passeig marítim, evidentment en tots els seus encants habituals, però també transformat, bueno, pues això, en un gran estadi, no?
3: Totalment. Totalment.
5: Bueno, sí, tu sí. Que acabes d'arribar...
3: Jo quan t'he aplegat he dit... Que barbaritat que han fet així, el primer que m'haig de dir, perquè clar...
5: Begoña ve i està el castell de festes o està...
3: Exacte.
5: O ara m'han trobat això, no?
3: Sí, el que no s'ha veritat són les casetes de color, se faltaria més, però sobre este paisatge, com dèiem, el Mediterrani als nostres peus i totes aquestes canoes que estan ja preparades, per algun moment les agafen per a fer aquests entrenaments o les proves, és impressionant, i les banderes, que també, veure tots aquests equips que venen de tot el món i quan vas passejant per així, escoltes tots aquests idiomes, que això també és molt, no?
4: Que duen tot l'any treballant, però esta setmana, que bueno, l'alcalde, jo, Joan, pràcticament tota la Junta, baixàvem a les 7 del matí, a les 6 del matí, a les 8 del matí, el de la neteja, les estructures, per l'esprà, per la nit...
3: O sigui, donant-li forma.
4: El poble mos ha vist així treballar, la veritat. I sí que és de veres que avui sent dijous, que vam fer l'Eurochannel, que és avui dia el treballador, i en l'arribada ja havia ambient, jo m'ha quedat sorprès, que havia prou ambient, sí, doncs imagina't demà que divendres festiu i dissabte i diumenge, jo crec que hi ha una escena perquè els deportistes disfruten i el públic també.
3: Totalment.
5: Segur que sí.
3: Pues Jaime Llinares, president del Club Nàutic de la Vila Joiosa, moltíssimes gràcies per haver-nos heu apropat a Comunitat Valenciana en la Onda. Gràcies.
4: Moltes gràcies a tots, moltes gràcies a vosaltres.
5: Gràcies, home.
3: Fem altra pauseta molt breu i continuem amb el nostre convidat perquè tenim algunes cosetes més que abordar. Precisament ho farem amb el director esportiu del Mundial. De seguida els ho contem.
6: Comer más proteína, comer más proteína.
7: Si comer más proteína te está obsesionando, hazlo fácil. Añade conservas de pescado y marisco en tu día a día. Porque ser de conservas es muy pro. Proteína real para vidas reales. Este es un mensaje de Anfaco Cidma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España. Llena tu mesa de mar.
8: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua.
9: Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
2: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
3: Jo crec que ara, Marta, que el que anem a descobrir és una persona que ens ajudarà també a entendre un poc millor què passa exactament damunt de l'aigua, no? Perquè nosaltres podem veure els palistes passar, però darrere hi ha proves de quilòmetres i que són un món traçat, meteorologia, seguretat, eixides, eixes categories, el reglament, el timing, el seguiment, i per això, de seguida, és que, clar, així va tot en reunions, sí, en últimes hores... I...
5: Els detalls, i, claro, imagina si ara estropegem ahí... saber com és la prova del dissabte, però ja tenim-nos ara nosaltres.
3: De segur que estava averiguant-ho Joan Gordero, que és el director esportiu del Mundial, que te pillem ahí en el telèfon en la mà. Joan, com estàs? Bona vesprada.
10: Sí, que el telèfon no para de saltar-me, però sí. Bueno, bé, no, clar, això és normal.
3: Són moltes gestions, no?
10: Massa gestions a la vegada, però bueno, està sentint-ho bé, la gent està contenta i això és lo important.
3: Sí.
5: Quines són les primeres sensacions de la gent dels palistes que han arribat així? Què és lo que
10: també? La gent està, vamos, maravilla. Que, bueno, de fet, ja ho han dit diverses vegades. Ara mateix amb participants i en països és el Mundial Ocean Racing que ha batut història. Per tant, bueno, així estem també molt contents en l'organització de com ha quedat tot, del número de palistes que tenim, de països, i res, demà comença la primera prova, bueno, esta esprà ja comença oficialment el campionat en la cerimònia d'apertura, i bueno, i demà tenim la prova reina. O sigui, que jo crec que estàs ja viento en popa.
3: Sí, no? I el vent i l'oratge precisament fan que una mateixa prova siga totalment diferent, no? Totalment diferent.
10: Sí, sí, sí. Sí, aixina és. Bueno, nosaltres en aquesta modalitat això fem d'un punt A a un punt B segons les condicions de vent, i en este cas demà bufa el llevant, que és el vent predominant així en la zona esta, i girem d'ací de la platja centre de la vila i mon anirem hasta el Club Nàutic de Campello. Posarem una boia de desmarca així davant de la vila a 2 quilòmetres, uh-huh, i giraran tots els caiacs cap a la dreta i res, en un recorregut total d'uns 20 quilòmetres. Uh-huh. Sí que és cert que fem dos eixides, la primera serà de dones a la 1:30 i després a les 2 serà d'homes.
3: I per als aficionats del caiac, per exemple, clar, hi ha noms internacionals que es poden sonar molt. No sé, vosaltres així tindrà aquesta gent que també recorre tot el món, no? I que fa tantes proves, com és?
10: Sí, a veure, la veritat que és que ens agrada tot això, és la veritat que és un orgull tindre així a tots els, diguem, els messis del surf esquí. I sí, així tenim l'actual campió del món d'esta modalitat, que és un australià, Corey Hill, també a una sud-africana, de Kira Bester, i bueno, i després també estem molt orgullosos de l'equip espanyol, perquè la veritat que Espanya en esta modalitat ha pegat un salt de qualitat en els últims anys molt, molt, molt gran. És a dir, així han sigut sempre els pioners els sud-africans, australians, però Espanya ara té
3: està
10: un nivell molt,
3: fort, no?
10: Molt, molt fort.
5: Uh-huh. També passa un poquet en la mateixa península, bueno, en el nostre país, que també abans despuntaven els del nord i ara també en la vila ja estan sent referent, eh?
10: Així no és, sí, sí, sí. La
5: no sols
10: que...
5: canvia a nivell mundial, també a
3: algo del nostre mediterrani, no?
10: Sí, la veritat que sí. La veritat que així la vila, jo crec que la temperatura que n'hi ha, que la modalitat esta es pot dur bé durant tot l'any, no només en estiu. En el nord sí que és cert que en estiu aquesta modalitat la practiquem més, però sí, jo us diria, perquè jo també sóc esportista, que a mi en hivern m'agrada prou més ixir a entrenar que ara en la temporada alta de les altes temperatures.
3: Sobretot perquè hi ha més gent també, no? A les platges, o per què?
5: Està més fresqueta l'aigua.
3: Això també, no?
10: No, a veure, molta gent li té por al quan anem a entrenar en febrer, març, i diu, però com no passeu fred i demés, però sí que és cert que quan estàs un rato entrenant entres en calor i és un esport que es du molt bé. Així on estem a la vila es du molt bé durant l'hivern. Uh-huh.
3: Claro. I com és ser organitzador i no competidor? No sé, tu quants anys portes també, conta'ns un poc la teva trajectòria. No t'entren ganes d'agafar un caiac i tirar-te
10: la
3: mà?
10: Sí, la veritat que, vamos... Estaria desitjant estar enmig la mar i no pensar en el pòdium, en el remolc, en la seguretat. Estaria, la veritat, que molt més tranquil. Però bueno, al final també es fa un gust. Jo crec que la gent que estem així clavats en juntes directives i de més ho fem perquè mos agrada.

0: I bueno, així quan toca en casa, així en casa no he organitzat moltes vegades, pues, ho veus des d'un punt de vista, i quan vas fora, pues, com a esportista, des de l'altre punt de vista.
1: Jo em quedé amb un detall que deia, no?, que el caiac, sobretot a nivell així, a la terreta, ha agafat eixa força en els últims anys, pot ser també precisament perquè hagueu apostat, no?, per engrandir-lo i per fer esdeveniments com este, que avui se passa este cap de setmana un mundial de caiac així a la vila.
0: Clar,
1: són paraules majors.
0: Sí. Sí, la veritat que sí, jo crec que, bueno, ho hem parlat moltes vegades, que dins del piragüisme n'hi ha moltes modalitats, però la, esta en concret, que és la d'Ocean Racing, de caiac de mar, la Comunitat Valenciana, la Federació Valenciana de Piragüisme i en concret el Club Nàutic de la Vila han apostat durant molts anys per aquesta modalitat, i jo crec que això és el fruit de molts anys de faena.
2: A més també, ser este, bueno, l'escaparate que és sens dubte per a este esport, el caiac de mar, fer este mundial així a peu de platja, no?, on tots els xiquets i no tan xiquets i adults van a veure-los, alguns a lo millor per primera vegada van a veure com és el caiac de mar, a lo millor d'ací ix molta cantera.
1: Sí.
0: Espere que sí.
2: O almenys afició a passar per el Club Nàutic.
0: Vull pensar que tinguem algun campió del món, de la vila, en uns anys, i bueno, han tingut algun de categories júniors, però estic parlant de categories absolutes, i estic segur que sí, la vila ha treballat i està treballant per això. El tindre el campionat este en el centre de la vila, bueno, és una cosa que des de l'Ajuntament i l'organització ho van parlar des de fa temps, i jo crec que ha sigut un acert, no? Nosaltres sempre han organitzat des d'allí, des del Club Nàutic, i bueno, logísticament per nosaltres podria ser molt més fàcil estar en el Club Nàutic per les instal·lacions i demés, però crec que timbo així al que és el centre de la vila, així davant de l'estàtua del doctor Esquerdo, està donant-li molta visibilitat a tot el poble, i bueno, jo amb tota la gent que ha parlat, la veritat que està molt contenta de tot el muntatge, de veure pues, pels carrers de la vila, tots els palistes en el xalet, con la pala, i es veu un ambientillo, pues, de mundial, no?
2: De mundial,
1: totalment. Doncs Joan Cordero, el director esportiu del Mundial, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat eixos detalls, tant a totes les províncies, València, Castelló, Alacant, que estem ja al corrent de tot el que passa si aquest cap de setmana a la Vila Joiosa. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
2: Gràcies, Joan.
1: I ens queda un minutet per anar despedint-nos, Marta.
2: Pues
1: donant-te
2: sí.
1: També les gràcies, com sempre, com a anfitriona.
2: Gràcies a vosaltres per vindre, per contar a la comunitat, a la nostra comunitat, pues, este esdeveniment, en este cas, pues, el Mundial de Calla, que no? Sempre és important destacar aquests events i esdeveniments que es fan a la nostra terra, i que, bueno, pues els nostres veïns, tant bueno, tots els veïns d'Alacant, de València, de Castelló, puguen vindre de cada setmana.
1: Clar.
2: I trobar-se amb la mar i trobar-se amb el caiac de mar.
1: Que hi ha un cap de setmana molt llarg per davant, demà 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, quina millor forma de celebrar-ho, i que, més el fin de setmana, el cap de setmana
2: terreta,
1: i el dilluns.
2: Que en la terreta.
1: Gràcies, companya.
2: Gràcies a tu.
1: I gràcies també a vostès per haver estat ahí, per haver-ho fet possible. Nosaltres ens acomiadem amb les millors de les vistes amb aquest Mundial de Caiac de Mar a la Vila Joiosa, amb el Mediterrani als nostres peus i a peu de platja, convidant-los a que vinguin així a gaudir-ho, perquè hi ha molt que aprendre sobre aquest esport i hi ha molt que gaudir aquest cap de setmana, com dèiem, a la Vila Joiosa. Adeu, bona vesprada.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: La tarda, les 12 en Canàries.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas tardes, 3:03 para resumir el día. En la Audiencia Nacional ha declarado durante algo más de una hora la jueza Beatriz Viedma como perjudicada en el caso Leire. Le ha contado al juez Pedraz la angustia que sintió cuando detectó vigilancias en el colegio de sus hijas, aunque no las vinculó a su investigación al hermano del presidente. En el informe de la UCO se recoge el testimonio de la matriarca de un clan de narcotraficantes que relata que la contactaron para causar daño físico a la magistrada. Técnicas propias de la mafia, según ha denunciado hoy el líder del PP.
6: Hicimos bien en decir que son la mafia y hacemos bien en darlo todo por echarles del gobierno. Los mafiosos a la cárcel o a la oposición, pero no dirigiendo el futuro de los españoles.
4: Hoy, con su Junta Directiva Nacional reunida en la calle Génova, los populares pidieron al juez la imputación del PSOE. La Fiscalía ve indicios para esa imputación, pero de momento dice que es prematura. Es precampaña e irrumpe hoy la muerte de Mari Carmen Abascal, desahuciada con 87 años de su casa hace 2 semanas. Especialmente bronco el cara a cara en la Asamblea de

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Normalitat ara mateix a la plaça de l'Ajuntament de València, tot i la crida de grups ultres a atacar l'acampada per la vivenda. La convocatòria ultra s'ha materialitzat, sí, però apenes uns 20 o 30 xics joves concentrats a la plaça de la Reina, mentre que a la de l'Ajuntament són centenars els qui han secundat la convocatòria de resposta per a defensar pacíficament l'acampada. Bona vesprada, gràcies per triar-nos i tot això a les portes del 9 d'octubre. Ha sigut ja definitivament cancel·lada la Mascletà de València per la presència de l'acampada i més enllà de la capital, previsió de bones xifres d'ocupació hotelera per al pont. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. La Direcció General de Trànsit té ja en marxa una operació especial de trànsit amb motiu d'este pròxim pont del 9 d'octubre. Ixa operació especial de trànsit està ja vigent des de les 3 de la vesprada. S'esperen 1.200.000 desplaçaments des d'avui i fins al pròxim dilluns. Establim connexió amb la DGT. Darío Carnicero, buenas tardes.
2: Buenas tardes, en estos momentos pendientes de varios siniestros que complican la circulación. En Valencia, en la A7... uno de ellos a la altura de Paterna y otro en Moncada, todo ello en dirección Castelló de la Plana, y además otro alcance en esta misma A7 ya en la provincia de Alicante, con hasta 3 kilómetros de retenciones a la altura de Benferri y ya en dirección Murcia, mientras que en el resto de carreteras y principales accesos a las tres capitales de provincia se circula sin complicaciones.
1: Gracias, Darío.
3: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar, pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
0: La brújula Comunidad Valenciana.
1: La normalitat és a hores d'ara, en estos moments, la protagonista al centre de València, tot i la convocatòria de grups feixistes que ha anat rodant per les xarxes socials fent ixa crida a acabar amb l'acampada de la vivenda, però això no està succeint, almenys a esta hora. Uns 30 xics joves, aproximadament, estan concentrats a la plaça de la Reina, fruit d'ixa convocatòria ultra, duent banderes d'Espanya, alguna senyera, es troben envoltats d'un cor de la Policia Nacional que està tractant d'impedir que eixe grup avance cap a la plaça de l'Ajuntament. Ahir, davant el consistori de la ciutat, hi ha moltes més persones, centenars de persones que han secundat la crida dels acampants per a concentrar-se també i fer front a eixos grups feixistes. Hi ha persones de totes les edats, moltes d'elles amb simbologia antifeixista i també amb la cara coberta. Així que, en estos moments, en directe, 7 i 23, dos grups, el dels acampants a la plaça de l'Ajuntament, molt nombrós, i el dels grups ultres a la plaça de la Reina, apenes una vintena o trentena de xics joves, sense cap enfrontament entre ells. Però no és l'únic punt d'atenció a l'agenda de l'acampada de València per la vivenda d'esta vesprada. Amparo Sánchez.
4: A partir de les 7:30 realitzaran un acte d'homenatge a Mari Carmen, morta este dimecres, i la lleta de la qual, recorden, s'ha convertit en un símbol després de morir per culpa, diuen, de l'especulació immobiliària. Mario és portaveu de l'organització.
5: Porque Mari Carmen no ha muerto, Mari Carmen ha sido asesinada y Mari Carmen es un símbolo que representa esta lucha que nos representa a todos y desde aquí queremos rendirle homenaje y condenar su asesinato. Mari Carmen ha sido víctima de los desahucios. Tienen que parar ya. Necesitamos que se expropien los pisos a los fondos buitre. Necesitamos que se frenen los desahucios porque no es simplemente dejar a la gente sin hogar, lo cual ya es privarles de un derecho fundamental, es privarles de la vida.
4: Insisteix que continuaran defensant els drets de tots, inclosos els d'aquells que estan amenaçant-los perquè dissolguen l'acampada.
1: L'Ajuntament de València ha suspès de manera definitiva la Mascletà prevista per a demà, 9 d'octubre, a conseqüència d'eixa acampada per la vivenda que es manté i que es mantindrà previsiblement al centre de la plaça de l'Ajuntament, que és just des d'on es dispara la Mascletà. Es mantenen, a més, els dubtes amb la processó cívica perquè que, segons el regidor de Seguretat Ciutadana, Jesús Carbonell, els acampants no han arribat a confirmar al consistori si mouran o no aquelles tendes que puguen interferir al que és el recorregut habitual de la processó.
6: Hemos intentado también hablar con las personas acampadas para que en la medida de lo posible permitan que el itinerario ordinario no se vea perjudicado por la presencia en acampada. Lo que nos han contestado

0: 7 i mig els hotels de la comunitat afronten el pont d'octubre amb un 85% d'ocupació ja confirmada, segons la patronal hotelera valenciana Osbec. Benidorm i Peníscola lideren les previsions, freguen ja el 90% de reserves. València Ciutat, en canvi, marca, per exemple, un 84 i la Costa Blanca el 80. Núria Montes és la secretària general d'Osbec.
1: El puente de octubre indudablemente vuelve a demostrar la fortaleza de nuestros destinos más allá del verano y que prácticamente todos los destinos de las tres provincias superen el 80%, confirma que una parte de la demanda se reparte de una manera bastante uniforme por todo el territorio de la Comunidad Valenciana y que el esfuerzo del sector por alargar la temporada está dando sus resultados.
0: La filial japonesa UBE, amb seu a Castelló de la Plana i més de 480 treballadors al nostre territori, va tancar 2025 amb una facturació de 467 milions d'euros en un any marcat per la pressió sobre els marges i la incertesa internacional que han deixat 8 milions i mig d'euros en pèrdues. El balanç de UBE des d'Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
2: Tot i això, UB espera tancar 2026 amb beneficis, però sense que siga un any brillant, segons ha assenyalat el president de la companyia a Europa, José Ignacio Iglesias.
3: Y tenemos que ver cómo evoluciona el tema de, sobre todo, de las materias primas estas que han crecido tanto los costes, pero nuestras expectativas es acabar en positivo. Pero no como habíamos previsto al hacer el presupuesto. No esperamos que sea un año tampoco nada brillante.
2: UB compta amb més de 660 treballadors, el 80% dels quals a la Comunitat Valenciana. L'empresa preveu invertir més de 100 milions d'euros fins a 2030 i manté la seva aposta, diu, per la transformació industrial i la reducció d'emissions.
0: I fer que l'alumnat de primària llegi lectures amb personatges o temàtiques vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, contribueix a que tinguin després actituds més obertes i inclusives. És la conclusió a la qual ha arribat un grup d'investigadors de la Universitat d'Alacant. Van dividir diverses classes d'ells en dos grups, amb la programació de lectura habitual, amb lectura LGTBIQ+, els van preguntar després si rebutjarien una persona LGTBIQ+, al grup experimental cap persona la rebutjaria, mentre que el 6,5% dels qui seguiren les lectures habituals sí la rebutjaria.
4: Última hora. En la Fundación Adecco nos hemos propuesto despedir a todos los enemigos. Sí, a todos. Si quieres saber por qué, entra en despedirátodos.com.

0: La brújula de Radio Estadio.
1: La brújula del Radio Estadio, con Eduardo Estevo.
2: Què tal? Molt bona vesprada i benvinguts a la brújula del Radio Estadio. Fins ara i fins a les 9 de la nit és temps de repassar l'actualitat de l'esport valencià. Des de les 8 i mitja està jugant València Bàsquet al Roig Arena un nou partit de l'Eurolliga davant el Hapoel. I estem ja a les portes d'un cap de setmana en què torna la Lliga després de dues setmanes de paro. Pel que fa al València, ells d'Aguirre ja preparen el partit davant el Racing amb Guido, que ja ha tornat del seu viatge a Argentina, on estigué en l'homenatge a Messi y de despedida de la selección. Víctor Lluc, buena vesprada.
3: ¿Qué tal? Buena vesprada. Tres días del Racing de Santander-València. El equipo ha treballat este matí amb tots els futbolistes. Una vegada incorporats Dimitrievski després d'haver jugat els partits amb la selecció de Macedònia i Guido Rodríguez després d'haver estat present en l'homenatge a Messi a l'Argentina. Este matí només arribarà a València. L'argentí parlava així per als companys d'apunt.
4: O sea, es lo que